persona a la ciutat que li volia agradar. Quan s'anirà, tu és una víctima, no hi manté l'exemple. Però clar, que aquí són els estats de quina víctima, no hi hauria de cap pel cul. Paco, Pustaco, Paco, mira que els estats de quina víctima, però on la pobra on dic que hi va, quan vegen, mati, tens que li dic que passa. Això és el que dic, orgon, rotom, i nevina, que li pol, munti, porto cap un joc, i no hi ha dit.

0: Radio Gruava FM Duara són ritmes ràdio i serveis.
1: Radio Gruava FM Duara són ritmes ràdio i serveis.

0: matí. Ni s'ha agradat el cos i el matí, està dient el rei. Ni s'ha agradat el cap de barat, que hi hagi qui no viu el cap avui. S'ha dit que no cai, que jo, s'ha de fer. Per una part, m'ha dit el matí tu la veí, que no per al dia del cari. Ha sortit de cari qui va retrar. Ni s'ha agradat el cos i el matí, està dient el rei.
1: Fer-hi un trobada és un clara, s'ha de posar-hi sentits.

0: Radio Urbana es junto a Chanit Mazari Santis.
1: Com seria esperar pari, vas pari, bon dia. Una feria suàstia si amb la partida de tard. Una feria suàstia partida amb l'equip de tard. I en la rua con i suàstia si va a aquest problema. Com seria esperar vas pari, vas pari, vas pari, vas
2: pari,
1: vas pari, vas pari, vas pari, vas pari, vas pari, vas pari, vas pari, vas pari, vas pari, vas
2: pari, vas
1: Sunil,

0: ràdio, una roda de llum clara, Sergi Cuadrari i Santís.
1: Thank you.

No cal dir que no em diguis quina tira d'èxit de la plana i de més per aconseguir el mar. Radio Tuntara, Radio Curva Valesa, per fer un pla de cap amunt.